0: 381. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: Artinsal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més, de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Artinsal a Set Salines, el proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
2: Instaladora Cardell, con 50 años de experiencia, nos avalan como referentes en el sector industrial y hotelero. Nos dedicamos a la venta, suministro y mantenimiento de instalaciones energéticas, mecánicas y fontanería en general. Instaladora Cardell, compromiso y garantía profesional. Estamos ubicados en